0: Moon 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí ẹ̀yin yàn láàyò.
1: Bumi ba balẹ̀ nípa òjò balẹ̀ ata ṣàràṣàrà. Diamond FM.